0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Mas d'en Verge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Mas d'en Verge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol.

0: Quina olor més bona!
1: Així dona gust estar a casa, tots junts.
2: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
5: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
4: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Bon dia, les 8 i 4 minuts són, és ara mateix, dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Avui, pues, entre altres coses, pues, és Sant Fermín. Jo sé que molta gent els jutja a Pamplona ara mateix, però nosaltres estem aquí a Imagina Ràdio. Escoltes, a través de la 103.9 i a través d'imaginaradio.cat, pues, el de bon matí, escoltes i ens sintonitzes, pues, des d'on vulguis, claro. Avui al de bon matí, pues, diverses coses, perquè ens posarem al dia amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Cal dir també que avui és dimarts, tindrem en nosaltres a Laura Otero per parlar d'algun tema relacionat amb la criança a l'adolescència, també repàs a les activitats, resultats dels sortejos, la cançó del dia en català i moltes coses més, moltíssima música, sobretot, com sempre, des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que mira, que res, que porto quasi un minut xerrant i a les 8 i 5 minuts i mig comença el de bon matí i si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I Roy T. Bennett deia que no pots controlar el comportament dels altres, però sempre pots triar com respondre.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I recordem el bad romance de Lady Gaga. Després escoltarem els Pereza.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música
2: per sentir

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Escolta bé, aquest Pienso en aquella tarde dels Pereza. Recordàvem aquesta cançó i ara és moment de fer una ullada als titulars en portada. Comencem amb el periòdico. Diu: 10 nous hotels planegen la seva oferta a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el districte econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. L'Estat injecta 8.500 milions de despesa en defensa un mes abans de la cimera de l'OTAN. El jutjat autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres, però no a Ankara. El govern invertirà 481 milions en un núvol per a l'autonomia digital de Catalunya. Diu que Barcelona destinarà 100 milions a la reforma pendent de nous mercats. D'altra banda, Hisenda incrementa el 4% la regla de despesa de les comunitats per al 2027. Catalunya demana a l'Estat que habiliti un objectiu de dèficit diferent per a cada autonomia en funció de la situació de cadascuna. Feijóo anuncia una llei perquè els no nascuts comptin a l'hora de rebre ajuts. També un apunt de futbol, del Mundial concretament. Diu: Espanya entre les 8 millors. Diu: la selecció espanyola es classifica per als quarts de final del Mundial per 1-0 amb un gol de Miquel Merino en el minut 90. Jugava ahir contra Portugal. A la portada de La Vanguardia, incendis simultanis posen en escac Catalunya. Tres focs declarats ahir alhora a Setmenat, l'Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals ara mateix per la calor. Sánchez mantindrà davant de Trump el rebuig al 5% de la despesa en defensa. Rutte obre la cimera de l'OTAN amb l'advertència de represàlies per als discols. El jutge impedeix Begoña Gómez anar a Turquia, però la deixa volar a Londres. Feijóo promet implantar a Espanya la llei del concebut no nascut. Més coses sobre el Mundial. Diu: un xupinazo de Merino dona el passi a Espanya. La selecció espanyola jugarà als quarts de final del Mundial després de derrotar Portugal per 0-1 amb un solitari gol al minut 90. També sobre el Mundial, però sobre un altre tema. Diu: escàndol al Mundial per l'indult a un jugador dels Estats Units. El president dels Estats Units, Donald Trump, va admetre ahir que va intercedir davant el president de la FIFA, Gianni Infantino, perquè anul·lés la suspensió per targeta vermella al jugador estrella de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, que li impedia jugar l'eliminatòria contra Bèlgica. L'indult de la FIFA ha provocat un escàndol majúscul al Mundial. A la portada del diari Ara, diu: tres nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Setmenat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic de bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. Indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. I també es parla sobre el Mundial, òbviament, del triomf agònic d'Espanya, diu, per aquest 0-1 davant de Portugal. Feijóo copia Ayuso amb l'avortament. Diu: el líder del PP promet una llei del concebut no nascut si és president. Sánchez posa data al nou finançament, portarà el pacte amb Esquerra Republicana al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol. I acabem el repàs a la premsa general amb la portada del diari de Tarragona. Diu: què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? Diu: fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix que les conseqüències dels vaivens administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. La ressaca del Tour, diu, sobre Tarragona, diu que és l'oportunitat que portaven esperant satisfacció unànime de la societat civil. A l'Ebre, temperatures màximes i risc d'incendi extrem. Catalunya es prepara per a la seva sobirania digital, és un altre dels temes que es fa referència a la portada del diari de Tarragona. També diu que els usuaris dels regionals denuncien trens a 35 graus i sense aire condicionat. I sobre futbol, diu, Miquel Merino posa Espanya a quarts del Mundial. La Roja s'imposa al Portugal de Cristiano Ronaldo per 1-0 en els últims minuts de partit. I sobre el Mundial se'n parla també a les portades esportives. On anem ara? Comencem amb l'esport, que diu: a quarts i al carrer. Fent referència en primer lloc a Espanya i en segona a Portugal. Diu: un gol de Miquel Merino al minut 91 permet a Espanya fer fora a Portugal, el Portugal de Cristiano Ronaldo, que es va despedir entre llàgrimes del seu últim Mundial. En un partit tens i molt igualat, els canvis de Luis de la Fuente van resultar decisius per a posar-se a quarts. Que bé, el partit de quarts serà el divendres a les 9 del vespre, diu, eh? També es parla sobre ciclisme, diu Pogacar guanya l'etapa i ja llueix el mallot de color groc. A la portada del Mundo Deportivo diu Merinazo i a quartos, diu el titular, per aquest 0-1 entre Portugal i Espanya, i com dèiem, pues, que guanyava Espanya, que s'ha dit diverses vegades avui. Diu, la Roja va dominar un partit que es va decantar per detalls i va segellar la jubilació definitiva de Cristiano Ronaldo en la seva sexta Copa del Món. I acabem amb l'esportiu, diu Olguà, referint-se, bueno, parlant sobre el ciclisme, diu Pogacar, torna a deixar clavat Vingegaard en l'arribada als angles i li arrabassa el lideratge, tot i que tenen el mateix temps. Generació a Granollers en la sortida i en tot el traçat, amb menció especial a la collada de Toses en l'adeu al gran de part del Tour. També es parla sobre el Mundial de Futbol, diu Ferran Clau assistint Merino. I és que Espanya derrota Portugal per 0-1, com ja sabíem, i jugarà els quarts de final del Mundial contra Estats Units o Bèlgica. També diu el Brasil pilota, plora, perdó, el sisè fracàs seguit, com estem avui, eh? També diu Tor de Suïssa contra Colòmbia, Bellingham i Kane situen Anglaterra en els quarts i esvaeixen el somni mexicà. Van quedar 2-3 a favor d'Anglaterra.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Pàgina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
7: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
8: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
7: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
8: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
9: I de seguida arribem a les 8:30, de seguida arribem a l'informatiu i ho fem amb la música de Catarres. La cançó es diu La Fortuna.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Avui es complix ja un any del gran incendi de Paüls.
3: Després de 12 mesos de l'incendi, que va afectar més de 3.300 hectàrees al Baix Ebre, bona part de la zona encara conserva les cicatrius del foc. Les tasques de retirada d'arbres cremats només s'han fet en alguns punts concrets, mentre el sotabosc comença a rebrotar. La deforestació també ha fet aflorar l'antic mosaic agrícola, amb marges de pedra seca, feixes i antics masos que durant anys havien quedat amagats sota la vegetació.
2: El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià destina 246.000 euros del tiquet rural a nous projectes empresarials.
3: En esta convocatòria s'han presentat 31 sol·licituds, de les quals 10 han estat finalment aprovades. Els projectes seleccionats podran rebre fins a 35.000 euros per a la posada en marxa o consolidació de l'activitat, amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria, l'ocupació i la diversificació econòmica del territori. El CODEBEM és l'encarregat de gestionar estos ajuts i el programa líder al Baix Ebre i al Montsià, orientats al desenvolupament de les zones rurals.
2: I en agenda, l'Ampolla programa una setmana d'activitats amb natura, artesania, habaneres i teatre.
3: Fins al 12 de juliol, el municipi programa diferents activitats pensades tant per a veïns i veïnes com per a visitants que passen les vacances a la població. Dijous hi haurà una sessió de snorkel guiat a la platja dels Capellans per descobrir el fons marí de la zona. Dissabte, el centre del municipi acollirà el mercat d'artesania amb paradetes i tallers i a la nit el port pesquer serà escenari de les habaneres amb el grup Cats Vells. La setmana està encara diumenge amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, inclòs dins de la programació de les festes del Carme.
2: I Andrea, sobre el temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 40 i 41 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Bueno, ens trobem en un rato exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
4: Bé, ja ha tornat a arribar el dimarts, ha passat ja una setmana i tenim ja nosaltres a Laura Otero. Laura, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
4: Bueno, un altre tema. El de la setmana passada va portar cua. Uh-huh. Tots són molt interessants i bueno, este, la veritat és que van arribant positivament a les famílies, almenys el feedback que a mi m'arriba.
5: Ja
4: la gent
5: està,
4: que,
5: ja està bé, al final, que, pues tinc, que sí, pugues servir, no?
4: La gent del meu entorn en adolescents pues, reben molt bé els missatges i els consells que els hi dones, així que...
5: Bueno, gràcies.
4: Esta setmana, de què parlem?
5: Bueno, los primers amors. Avui ens posarem romàntics, no?
4: Ui, los primers amors.
5: Sí, sí, los primers
4: amors. Les primeres trencades de cor.
5: Sí, bueno, i
4: s'acaba el món allà,
5: la intensitat en què ho vius, no?
4: Sí, sí.
5: A vegades és com que ho compares ara, en l'edat adulta, i compares com ho vivies quan ets més jove, i dius, mare, quines locures, no? Quina cosa,
4: claro,
5: que en aquell moment t'hagués estampat contra un arbre, no? Si, per aquella persona.
4: Sí.
5: I com
4: sí,
5: canvia en totes les etapes, no? Ara també, pues, en l'edat més adulta, no? Més madur, no? L'amor, que també pot ser immensament bonic, però ho vius d'una altra manera.
4: Claro.
5: Més relaxat, eh?
4: Més relaxat, i més racional,
5: sí,
4: també.
5: Sí, sí.
4: Perquè
5: sí,
4: aquella edat, i és això, les primeres vegades que et trenquen el cor...
5: S'acaba el món, eh? S'acaba el món.
4: Que és allò, eh? Però bueno,
5: sí,
4: que forma part de la vida.
5: Sí, no, tal qual, quan estava fent este programa, no?, i me venien al cap, pues, bueno, pues, les històries de quan era més joveneta, i sí que ha passat molt de temps, però sí que és veritat que m'ha fet molta gràcia, perquè... ho he recordat com ho vaig viure i me comparo en la vida actual, no? I allò era com aquelles papallones que t'escrivien, no? Aquelles papallones a l'estómac, pues
4: claro,
5: tal qual.
4: Que no temps dius, que no temps penses, avui en dia si tens papallones és ansietat o gana, no?
5: Exacte,
4: avui,
5: més gana que res.
4: Era una altra cosa, sí.
5: Però sí, bueno, a veure, la part més biològica per entendre una mica el procés este, perquè al final és un procés, és que quan un adolescent s'enamora, el cervell allibera substàncies com la dopamina i l'oxitocina, vale? Que estan relacionades amb el plaer i el vincle emocional. Per això poden sentir molta eufòria, aquesta és la paraula, quan estan en aquella persona que, bueno, que estan sentint, no? També aquelles ganes de veure-la o parlar-li en tot moment. I també molta tristesa si la relació no funciona, eh? Vull dir, passem d'un extrem a l'altre. És com si el cervell estàs programat per viure aquestes primeres experiències afectives en molta intensitat perquè formen part del procés d'aprendre a relacionar-se amb els altres. Vale? Tot i que aquestes emocions poden ser molt fortes, perquè ho són, també són una oportunitat perquè els adolescents aprenguin a conèixer i a gestionar els seus sentiments. O sigui, a la vegada que estan vivint tot aquest procés, també,
4: claro,
5: estan aprenent molt.

0: més del que mos pensem, eh? I és una de les experiències més intenses que podem dir de que viu l'adolescent, que són pues, estos primers amors, ¿vale? Perquè per als adults pot semblar una cosa passatgera, però per a ells és una experiència molt significativa. És la primera vegada que senten atracció, il·lusió, nervis, les papallones, i també la primera vegada que comencen a descobrir com és relacionar-se efectivament amb una altra persona.
1: Claro.
0: Sí que ho havien descobert, pues, com és lo, no, les relacions pues, en el sexe diferent, però ara estem parlant d'aprendre a ser afectiu, a entendre les emocions de l'altra persona, com ajudar l'altra persona, com està més... O sigui, al final, potser ets una persona molt frèstega, però en aquella persona...
1: No ho ets tant.
0: No ho ets tant, no? Ets tant, no? I al final, els pares sempre diuen, mare, un fill que és supergelat, doncs pues no.
1: Claro.
0: En aquella persona és totalment diferent i ell també està experimentant.
1: Claro, és que el moment és este també.
0: Sí.
1: I que el temps, jo recordo, no?, en algú del meu entorn, quan començava, i pues, jo què sé, pues, tinc novieta, i quan fa que esteu, pues, ja fa un mes, no? Com si...
0: Sí.
1: I després penso, ostres, que un mes era un món a aquella edat.
0: Uh-huh.
1: I era una relació estable, no? És que al
0: tal
1: final
0: qual,
1: és així.
0: I
1: claro,
0: per a ells és tot, no? És les primeres relacions, també formen part del procés de construir la pròpia identitat, eh? Vull dir que és el que,
1: claro,
0: que estem parlant, no? Vull dir, al final d'aquí, d'experimentar tot això, tu també vas formant-te com a persona, eh?
1: Claro.
0: I vas tenint clar el que vols, el que no vols, el que vols evitar, saps? I també torna a ser clar, un exemple clau, la relació pròpia que has tingut que tens a casa, en este cas entre uns pares o en els germans o, bueno, en familiars més propers, no? Vale. Com ho viuen? Perquè tot és molt nou, no? Al final, pues, les emocions són noves, la proximitat en l'altra persona,
1: claro,
0: el desig de ser correspongut, mentre potser abans això no havies tingut la necessitat de sentir-ho així, però ara és un imprescindible, ¿vale?
1: Claro.
0: Després també això fa que moltes vegades ho visquen en molta il·lusió, però també en molta vulnerabilitat, perquè al final s'estan exposant i s'estan obrint tant, o sigui, s'obrin tant que hi ha coses que després, pues, los hi pot fer mal, no? Esta part d'obrir-se tant després.
1: Ja.
0: És molt normal que pensin molt en aquella persona, ¿vale? Pues perquè al final tot gira una mica al voltant d'esta relació, eh? O sigui que ja s'ha convertit en un imprescindible,
1: claro,
0: com bravem, en tot. A casa, pues, estàs enfocat en això, les converses que tens, pues, sempre nombres en aquella persona. Bueno, la vida passa a ser no només individual, no?
1: Claro,
0: sinó que
1: sí,
0: l'estàs compartint i estàs compartint també, sense donar-te en compte moltes vegades, la història que estàs vivint en tothom. Què senten, no?, los adolescents? Bueno, poden sentir molta il·lusió, sobretot. És una il·lusió com a bonica, nova, que et fa estar content, que et fa estar eufòric, que... Bueno, és una experiència... És xula, no?, quan la recordes. Felicitat, nervis, però uns nervis sans, ¿vale? Inseguretats, perquè tens temor, ho analitzes tot.
1: Claro.
0: Ahir me va somriure, avui no, què passa? Ara
1: claro,
0: és que no li agrado, he fet algo dolent.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, la inseguretat està, no?
0: Sí, temo a ser rebutjat, de pensar-ho constantment de i si de cop ja no em vol, no? Necessitat de sentir-se estimats, perquè mos agrada. Quan ho sentim,
1: claro,
0: mos crea addicció, vale? Llavors, pues, ho hem de sentir tot el rato, no? Quantes vegades hem sentit, és que fa rato que no em dius que m'estimes. O en esta frase no ho has dit, i les altres sí, saps?
1: Ja, ja.
0: També és una etapa en què els adolescents comencen a descobrir, pues, què volen en una relació. ¿Vale?
1: Que això és importantíssim.
0: És molt, per això, que al final és una formació.
1: Hi ha adults que no ho saben.
0: No, tal qual. Però aquí sí que és important, per què? Perquè se n'han donat compte de que els ha fet mal.
1: Claro.
0: ¿Vale? Lo que han viscut d'una manera molt positiva. I llavors, pues, claro, tendim a dir, això per aquí no vull tornar a passar, perquè m'ho he passat molt malament. En canvi, allò de poder, pues, parlar les coses, solucionar-ho d'esta manera, pues, m'ha fet sentir bé. No? Llavors, pues, anem veient una mica lo que volem en una relació. Com expressar afecte. també ho estem aprenent, claro. Perquè, bueno, al final cadascú té la seva manera d'expressar afecte, o el que tu, per a tu serà així, per a una altra persona no serà
1: claro,
0: així.
1: Claro, que això ja va en funció de les vivències.
0: També, no?, de no ser obsessius, pesats, empalagosos, vale? Això també, perquè a vegades ho fem per temor a que si no ho estem fent, mos rebutjaran,
1: claro.
0: Però això també a la vegada...
1: Si es fa massa,
0: no? I també estem aprenent una cosa molt important, Ima, que és la gestió dels conflictes, perquè a totes les relacions,
1: claro,
0: evidentment,
1: hi
0: hauran problemes, i com resolen estos adolescents estos problemes. Aquí, això és una etapa molt important. Això és un aprenentatge molt gran,
1: claro.
0: Perquè després els hi servirà en un futur i en tot, en totes les relacions, bàsicament. Perquè els primers amors mos marquen tant, vale? Bueno, pues perquè al final els primers amors sovint deixen una marca important, perquè són les primeres experiències afectives significatives, sí? A través d'aquestes relacions, els adolescents aprenen coses tan importants com sentir-se estimat, com es cuida algú, com gestionar els cels, les inseguretats, i també com afrontar una ruptura, perquè, claro, evidentment,
1: és que, sí.
0: No totes les relacions ara acaben estant tota la vida, no? Les relacions que comencen a l'adolescència, te diria que un tant per cent molt baix.
1: Ja, jo crec que també,
0: Vull dir, i llavors pues, també com afrontar una ruptura, bueno, és
1: claro,
0: un altre tema.
1: Claro, com afrontar deixar algú i com afrontar que et deixen.
0: Uf, s'acaba el món.
1: Jo suposo que deixar algú costa, si a costa d'adult, pues, quan ets jove, quan ets adolescent, costa, perquè pel tema de gestió de les emocions, de com dir les coses, però si et deixen a tu...
0: Sí. I de la manera també en què ets deixat, perquè a vegades, com no mos atrevim...
1: Lo del WhatsApp avui en dia...
0: Los WhatsApps, inclús una nota, un correu, no? Perquè
1: claro.
0: No afrontem los problemes, no? No els volem afrontar. I això també pot
1: claro,
0: causar més mal,
1: claro.
0: No? Encara que aquestes relacions no duren molt de temps, poden ser molt importants en la construcció emocional, vale? No, aquí el temps penso que no és important, és la manera en què ells ho viuen, perquè al final dos mesos poden ser per a ells una eternitat, no? I ple de moltes coses que han après en molt poc temps, vale? Els primers amors es viuen amb tanta intensitat perquè el cervell adolescent està especialment sensible a les emocions i a la connexió amb els altres. És per això que tot passa a ser tan significatiu i tan... d'esta manera tan eufòrica. Però què passa en els desenganys, no, amorosos? Una altra part important són aquestes primeres ruptures, que molts adolescents viuen el primer desengany amorós amb molta intensitat, també. De la mateixa manera que ho viuen la relació, també ho viuen el desengany. Poden sentir molta tristesa o pensar que mai tornaran a sentir el mateix. Està temor, perquè al final és temor a que el que han sentit...
1: Ja, no torni a passar, no?
0: No torni a passar, no? Però aquestes experiències també formen part de l'aprenentatge, vull dir, i els ajuden a desenvolupar eines per a futures relacions. I a vegades aquí també va lo com ho afronten, perquè l'orgull, no?
1: Yeah.
0: De tragar-nos les coses i al final no acceptar que, bueno, pues sí, que al final pues, m'han trencat el cor, pues sí, m'ho he passat malament. No passa res per dir això. Però al final mos posem l'escut i de dir, a mi ja ningú més me farà mal. No?
1: Sí,
0: i això al final també és un error, perquè al final tots som persones. És bonic al final acabar sentint el que hem sentit, perquè és senyal de que ho hem disfrutat, ho hem viscut, hem tingut una experiència significativa, no passa res.
1: Claro.
0: No s'acaba el món, tot segueix, no? I ho hem de saber també dir, obertament, pues sí, pues m'ha fet mal, no? No passa res. No seràs menys home ni menys persona, no? Davant del teu
1: claro.
0: Grup d'iguals. El paper dels pares, bueno, al final, per als pares pot ser difícil veure com els fills comencen a tindre també relacions, Perquè, bueno, també existeix aquesta part de
1: claro.
0: Que patixes, no?
1: Claro.
0: Però, bueno, no, és important no minimitzar el que senten, vale? Evitar frases com, això no és amor de veritat, ja et passarà, Perquè això,
1: claro.
0: Això és una tonterieta, saps? Però per a ells és molt real, és més útil escoltar, mostrar interès, crear espais de confiança per a que puguen parlar del que senten. Al final, els pares el que han de fer és orientar-los i deixar, no?, que tinguin aquesta autonomia, però a la vegada orientar-los, sempre,
1: claro.
0: No? Molts adults poden pensar que els primers amors són només una etapa o una cosa passatgera, però no, no, són experiències molt reals i molt intenses, vale? I que al final aquestes emocions poden ser molt fortes. Però és una oportunitat molt gran per a conèixer i gestionar els seus sentiments i conèixer a un mateix. I això crec que és molt important. Els pares també han de saber parlar de les relacions sanes. Vale, perquè els nostres fills, com se troben perduts i ho estan experimentant, al final també van perduts, és així.
1: És normal.
0: Llavors, claro, els pares han de guiar, han de donar autonomia, però han d'orientar. I crec que una de les xerrades que pots fer a casa pot ser el tema de les relacions sanes, de respecte mutu, de confiança, i sobretot, Ima, una cosa superimportant, perquè a vegades els adolescents, quan tenen una relació, tendeixen a deixar de banda les seues amistats,
1: sí,
0: els seus interessos, i tot se converteix en aquella persona. I aquí, els pares, crec que en tenim que actuar i de dir, les relacions són sanes quan tu tens la llibertat de fer les teues coses i l'altra persona de fer les seues.
1: Claro.
0: Perquè això en la vida adulta passa exactament igual. Vale?
1: Totalment d'acord. Sí.
0: I llavors penso que això és un missatge que s'ha de donar. Igual que també detectar com és la relació de ton fill en esta persona per veure si hi ha uns cels excessius, control excessiu... Jo penso que això sí que es pot convertir en perillós i al final
1: sí.
0: No, nosaltres hem d'ensenyar al nostre fill a que això no és lo correcte, així no és una relació sana, això no funcionarà i això ho viuràs d'una manera molt tòxica, vale? Jo crec que aquí sí que és que nosaltres tenim un paper fonamental en tot això. Vos llegiré una història d'una xiqueta, no, que explicava de 15 anys, que explicava com se va enamorar, no? Com ho va viure, i m'ha semblat molt, molt bonic, perquè m'ha recordat una mica a com van viure, no? En este cas jo també, experiències, no? Diu, recordo perfectament quan em vaig enamorar per primera vegada. Tenia 15 anys i era un noi de la meva classe. Al principi ni tan sols sabia si el que sentia era enamorament. Simplement em trobava pensant en ell molt sovint. Quan entrava a classe, el primer que feia era mirar si hi havia arribat. I quan parlava amb mi, encara que fos per una cosa molt petita, em posava nerviosa i alhora me feia molta il·lusió. De cop, petites coses es tornaven molt importants. Si em somreia, em passava el dia contenta. Si un dia no em feia gaire cas, ja començava a pensar si havia fet alguna cosa malament. També recordo que parlava molt d'ell amb les amigues. Analitzàvem cada missatge, cada mirada, cada gest. Quan finalment vam començar a sortir junts, ho vaig viure en molta emoció. Era la primera vegada que sentia que algú em veia d'una manera especial. Me feia sentir important i en el mateix moment me sentia molt vulnerable. I encara que aquella relació no va durar molt de temps, sempre recordaré aquella etapa perquè va ser la primera vegada que vaig descobrir què era enamorar-se. Molts adolescents, no?, descriuen el primer enamorament d'aquesta manera, com una experiència molt intensa on cada petit detall té molta importància. És com a... Ima, jo no sé si tu ho recordes, però ho analitzes tot.
1: Claro.
0: Tot. Los gestos, la cara, la manera que actuen, com te parlen, coses que fan tots els dies ho deixen de fer. És una cosa que el teu cap
1: està
0: treballant contínuament per aquesta relació. Llavors, doncs... Bueno, també, que abans m'ho he deixat, el que fan els pares, i és un error, és que critiquen a la persona que s'enamora el nostre fill o filla. Saps? Si veuen algo que d'esta persona que no agrada, ho critiquen, vale? I llavors, claro, el fill o la filla sent que li deu lealtat a la persona,
1: yeah,
0: en qui té relació, i sent que ha de defensar-la per damunt de tot, inclús per damunt dels pares. I això el que fa és que el noi o la noia s'aparta dels pares,
1: claro,
0: i es distancia encara més. Jo crec que això també ho hem d'evitar, perquè al final per a ells és la relació més important. Llavors, criticar obertament no solos... No arreglarem res.
1: Ja. Això és com quan parlàvem, no?, d'aquelles de les amistats,
0: sí, que, molt bé,
1: que els
0: molt
1: pares
0: bé, molt
1: no
0: bé,
1: poden criticar
0: no,
1: les amistats.
0: No, perquè farem que mos enganyen, que continuem, claro, fent el que vulguen, i al final perdrem la confiança del nostre fill o filla.
1: Molt bé.
0: Vale?
1: Pues molt bé, Laura, moltes gràcies.
0: Gràcies
1: a la setmana
0: a
1: que ve.
0: Muy bien. Adéu.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
0: Fins a les 9:30 de bon matí a Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Bé, són les 9 del matí, és hora punta, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia, Imma.
5: Bé, avui, Andrea, es complís ja un any del gran incendi de Paüls.
6: Així és, després de 12 mesos de l'incendi, que va afectar més de 3.300 hectàrees al Baix Ebre, bona part de la zona encara conserva les cicatrius del foc. Les tasques de retirada d'arbres cremats només s'han fet en alguns punts concrets, mentre el sotabosc comença a rebrotar. La deforestació també ha fet aflorar l'antic mosaic agrícola, amb marges de pedra seca, feixes i antics masos que durant anys havien quedat amagats sota la vegetació. Ara en parlarem tot seguit amb l'alcalde de Paüls, Enric Adell, que ens acompanya en directe. Benvingut, Enric.
7: Hola, molt bon dia.
6: Bon dia, Enric. Com es troba actualment el municipi pel que fa a les ajudes econòmiques?
7: Bueno, les ajudes econòmiques se van rebre a finals del 2025 les ajudes per zona catastròfica, que vam acabar demanant als ajuntaments implicats, i això se va cobrar a finals d'any. Sí que és cert que no tothom va cobrar, perquè les gestions de la zona catastròfica són diferents, però com a mínim allò s'ha cobrat. I després estem a l'espera, pues, que en l'aprovació de pressupostos aquelles ajudes que es va comprometre també el govern de la Generalitat se puguen tirar en breu endavant.
6: I pel que fa a les actuacions de regeneració forestal?
7: Bueno, s'han anat fent gestions a principi d'any, vam començar a fer, sobretot ara s'ha fet la gestió a la part privada, que va ser un treball conjuntament amb els tècnics de la Generalitat i els ajuntaments, i també per part de que, com a mínim, que tot allò que es va cremar la gent, que no s'haguessin de gastar diners. I ara el que estan fent, bueno, ara evidentment en aquestes temperatures no estan treballant, però sí que és cert que des de la primavera fins ara han estat treballant, netejant tot l'arbrat cremat, però evidentment se van cremar moltíssimes hectàrees, ho he explicat perfectament, i per tant és una tasca que encara durarà setmanes i segurament s'allargarà tot a propera tardor i l'hivern. I ara estem a l'espera també, sobretot, de gestionar totes aquelles zones en més complicació a nivell tècnic, l'incendi que va iniciar Paüls, perquè va afectar 4 municipis més, una part important, l'orografia era molt complicada. Per tant, això, tots treballs s'han de fer per gent especialitzada i esperem, pues, que aquesta propera tardor, ara que hi ha pressupostos, que es pugui tirar endavant aquell projecte per a que es puguin fer les feixines corresponents per evitar l'erosió quan plogui o quan tinguéssim episodis extrems, evitar danys a finques i sobretot també a camins d'accés a les diferents zones dels nostres termes municipals.
6: Bé, i després d'un any, com esteu vivint la situació actual a Paüls? Com estan els ànims de la població?
7: Bueno, els ànims, evidentment, en cap d'un episodi com el que vam viure, pues ara en aquestes dates te'n recordes, i sobretot també quan veus, no, que altres zones del país estan vivint grans incendis, i recordes el que vas acabar vivint tu només fa un any, no? Bueno, jo crec que a poc s'ha d'anar endavant, però sí que és cert, pues, que les cicatrius i tot l'impacte que t'acaba generant un incendi, pues, no s'esborra ni en setmanes ni en mesos. Vull dir, això és una cosa que me'n recordaré molts anys.
6: Bé, doncs moltes gràcies, Enric, per l'atenció. Que tinguis molt bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
5: Bé, seguim. El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià destina 246.000 euros del tiquet rural a nous projectes empresarials.
6: En esta convocatòria s'han presentat 31 sol·licituds, de les quals 10 han estat finalment aprovades. Els projectes seleccionats podran rebre fins a 35.000 euros per a la posada en marxa o consolidació de l'activitat, amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria, l'ocupació i la diversificació econòmica del territori. El CODEBEM és l'encarregat de gestionar estos ajuts i el programa líder al Baix Ebre i al Montsià, orientats al desenvolupament de les zones rurals.
5: I en agenda, l'Ampolla programa una setmana d'activitats amb natura, artesania, havaneres i teatre.
6: Fins al 12 de juliol, el municipi programa diverses activitats pensades tant per a veïns i veïnes com per a visitants que passen les vacances a la població. Dijous hi haurà una sessió d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans per descobrir el fons marí de la zona. Dissabte, el centre del municipi acollirà el mercat d'artesania amb paradetes i tallers i a la nit el port pesquer serà l'escenari de les habaneres amb el grup Gats Vells. La setmana es tancarà diumenge amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, inclòs dins de la programació de les festes del Carme.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
10: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
10: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
11: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que ens mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 40 i 41 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Crec que sempre et dic el mateix últimament, que compta amb la calor, no? Perquè, claro, i el que dèiem fa un moment, no? que parlaves amb l'alcalde de Paüls, que això dels incendis... En fi, que hem de tenir molt de compte.
6: Sí.
5: En dies de calor. I bueno, Andrea, que moltes gràcies. Que passes bon dia i fins demà.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, a cada hora apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, també pots connectar-te a través d'imaginaradio.cat per tal d'ampliar informació.
12: Ei, què et passa? Fas mala cara.
13: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
12: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
13: M'has salvat la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I avui la cançó en català és el més nou de Tietz. Era això.

0: prop.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: One és el títol d'aquesta cançó, la música de Florida. Són les 9 i 14 minuts. I ara anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dilluns. Comencem amb la 649, que els números de la combinació guanyadora han estat el 4, el 28, 32, 34, 35 i 44. El complementari el 39 i reintegrament el número 2. A la primitiva els números han estat el 13, el 22, 28, 32, 33 i 48. Complementari el 24 i reintegrament el número 6. La combinació de la Bonoloto, el 14, el 15, 23, el 35, 37 i 42. Complementari el 40 i reintegrament el 9. Els números del trio, el 4, el 6 i el 5. I finalment, el número de l'11, el cupó diari, ha estat el 69.233 i la sèrie, la 46.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: I ara anem a escoltar una cançó, un dels èxits d'aquest any, i el denominen com un èxit una mica curiós, perquè és una cançó pues, que dura un minut i mig. Es diu Baby Doll i ens arriba de la mà de Dominic Fike.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi m'he de donar per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
8: I per animar una mica aquest dimarts, perquè per a molta gent cal dir-te que el dimarts diuen que és el seu pitjor dia de la setmana. No sé com ho veus tu, però cadascú tindrà...

0: De bon matí. A Imagina Ràdio.
1: Són ja les 9 i 22 minuts del matí i ara pues, és hora de fer una ullada a les activitats que ha programades per aquesta setmana. Comencem amb avui dimarts, que hi ha dues activitats a destacar. Mira, per una banda, taller d'hipopressius. Serà a càrrec del centre Munyà Project a les 7 i mitja del vespre a l'escenari Farroig de les Cases d'Alcanar. També hi haurà avui a l'Ametlla de Mar, en aquest cas al Parc del Bon Repòs, cinema a la fresca amb la projecció de Transformers One a les 10 de la nit. El dimecres dia 8, compte a compte les Cases Dones i Mar, a les 7 del vespre, a l'espai familiar La Codolà de les Cases d'Alcanar, i el dijous Ritmes Cubans amb Cubasson a les 9 i mitja de la nit a la plaça nova de l'Ametlla de Mar. Passem ja al cap de setmana, perquè el divendres hi ha moltíssimes activitats, aquest cap de setmana cal dir, però bé, nosaltres comencem amb divendres, que hi haurà per una banda la xerrada L'Eclipsi, entendre el bé i viure el millor, a càrrec de Francesc Pérez Murano, a les 7 i mitja del vespre al Casal de Joventut de Gandesa. També hi haurà el divendres la presentació del llibre Els cants tradicionals als Països Catalans, a càrrec de Jaume Ayats Avellà, autor i etnomusicòleg, i Montserrat Solà Rivera, editora i redactora de Caramella. Serà a les 7 i mitja del vespre a la llibreria La 2 de Viladric de Tortosa. El dissabte, de tots les activitats que hi ha, anem a destacar-ne dos. Mira, per una banda, espectacle infantil Mil Colors Brillants, contes, cançons i titelles per celebrar la diversitat, la llibertat d'identitat i l'amor sense etiquetes a les 5 i mitja de la tarda a les piscines municipals de Gandesa, i d'altra banda, perifèria cultural a la Pobla de Massaluca, a pat a càrrec del xef de la cuina de la Lore, actuacions de Cris Juanico, Pot de Plom i Blanca Llum Vidal i companyia anònima. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça Major. El diumenge dia 12, ruta amb caiac per l'illa de Gràcia. La trobada és a les 10 del matí a l'embarcador Maria Garriga, al parc del riu de Deltebre. Cal inscripció per a participar en l'activitat, val 15 euros i està organitzada pel Consell de Riu Mar i a la Rosera. En el marc de les festes del Carme, espectacle Bona Gent de Quim Mas Ferrer a les 10 de la nit al Port Pesquer de l'Ampolla, i el preu de l'entrada és de 22 euros. I cal dir també que fins al dia 11 de juliol se celebren les festes majors a Roquetes. Per consultar informació i programa cal anar a roquetes.cat. I d'altra banda, també fins al mateix dia, fins al dia 11, la 33a mostra de jazz de Tortosa, i tota la programació la trobaràs a jazztortosa.com. Les entrades es poden adquirir a través de tuktuk.cat. Dir també que aquest cap de setmana, concretament del 9 al 12 de juliol, en el marc del Festival Eufònic, que és el Festival d'Arts Sonores Visuals i Digitals Performatives a les Terres de l'Ebre, se celebra Pòrtic Eufònic, que és com l'antecessor a l'Eufònic, per dir-ho així, el pre-eufònic, podríem dir, i per informació eufònic.net. També els mateixos dies, jornades Dones i Mar a les Cases d'Alcanar, informació alcanaturisme.cat, i del 9 al 12 també, 14a edició de l'Ebre Folk a Mora d'Ebre. Tot el programa el trobaràs a ebrefolk.cat.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat, què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. En l'aire el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat. Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música
2: per sentir-se bé.

3 minuts, arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de Bon Matí avui dimarts. I d'aquesta manera, pues, com et deia, pues, marxem. Tu i jo ens trobem demà a les 8. Que passes bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Es compleix un any del gran incendi de Paüls. Després de 12 mesos de l'incendi, que va afectar més de 3.300 hectàrees al Baix Ebre, bona part de la zona encara conserva les cicatrius del foc. Les tasques de retirada d'arbres cremats només s'han fet en alguns punts en concret, mentre el sotabosc comença a rebrotar. La deforestació també ha fet aflorar l'antic mosaic agrícola amb marges de pedra seca, feixes i antics masos que durant anys havien quedat amagats sota la vegetació. El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià destina 246.000 euros del tiquet rural a nous projectes empresarials. En esta convocatòria s'han presentat 31 sol·licituds, de les quals 10 han estat finalment aprovades. Els projectes seleccionats podran rebre fins a 35.000 euros per a la posada en marxa o consolidació de l'activitat amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria, l'ocupació i la diversificació econòmica del territori. El CODEVEM és l'encarregat de gestionar estos ajuts i el programa LIDER al Baix Ebre i al Montsià orientats al desenvolupament de les zones rurals. I en agenda, l'Ampolla programa una setmana d'activitats amb natura, artesania, havaneres i teatre. Fins al 12 de juliol, el municipi programa diferents activitats pensades tant per a veïns i veïnes com per a visitants que passen les vacances a la zona. Dijous hi haurà una sessió d'esnorquel guiat a la platja dels Capellans per descobrir el fons marí de la zona. Dissabte, el centre del municipi acollirà el mercat d'artesania amb paradetes i tallers i a la nit el port pesquer serà escenari de les havaneres amb el grup Gats Vells. La setmana es tancarà diumenge amb l'espectacle Bona Gent de Quim Mas Ferrer, inclòs dins de la programació de les festes del Carme.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
1: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
1: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Es compleix un any del gran incendi de Paüls. Després de 12 mesos de l'incendi, que va afectar més de 3.300 hectàrees al Baix Ebre, bona part de la zona encara conserva les cicatrius del foc. Les tasques de retirada d'arbres cremats només s'han fet en alguns punts en concret, mentre el sotabosc comença a rebrotar. La deforestació també ha fet aflorar l'antic mosaic agrícola amb marges de pedra seca, feixes i antics masos que durant anys havien quedat amagats sota la vegetació. El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià destina 246.000 euros del tiquet rural a nous projectes empresarials. En esta convocatòria s'han presentat 31 sol·licituds, de les quals 10 han estat finalment aprovades. Els projectes seleccionats podran rebre fins a 35.000 euros per a la posada en marxa o consolidació de l'activitat amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria, l'ocupació i la diversificació econòmica del territori. El CODEVEM és l'encarregat de gestionar estos ajuts i el programa líder al Baix Ebre i al Montsià orientats al desenvolupament de les zones rurals. I en agenda, l'Ampolla programa una setmana d'activitats amb natura, artesania, habaneres i teatre. Fins al 12 de juliol, el municipi programa diferents activitats pensades tant per a veïns i veïnes com per a visitants que passen les vacances a la zona. Dijous hi haurà una sessió d'esnorquel guiat a la platja dels Capellans per descobrir el fons marí de la zona. Dissabte, el centre del municipi acollirà el mercat d'artesania amb paradetes i tallers i a la nit el port pesquer serà escenari de les habaneres amb el grup Gats Vells. La setmana es tancarà diumenge amb l'espectacle Bona Gent de Quim Mas Ferrer, inclòs dins de la programació de les festes del Carme. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 40 i 41 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Cosmo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
5: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Demanen 25 anys de presó per matar un home d'una pallissa en una finca de Tortosa i per llençar-lo després al riu Ebre al març del 2024. Segons el relat del Ministeri Públic, un dels processats havia organitzat una partida de cartes on van participar diverses persones, entre elles la víctima i l'altre acusat. Pocs dies després, es va localitzar el cadàver en un estat avançat de putrefacció al riu. Ahir dilluns es va constituir el jurat popular que es jutjarà a l'Audiència de Tarragona. El fiscal considera que són autors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i els reclama 90.000 euros d'indemnització. El Canà inicia les obres del Camí del Virol i prepara l'asfaltatge de 29 carrers i camins més. Les actuacions formen part del pla de millora de la xarxa viària que impulsa el consistori amb l'objectiu de modernitzar carrers i camins tant del nucli urbà com de les zones més perifèriques del terme. Les obres del Camí de Virol, adjudicades per més de 270.000 euros, s'allargaran durant els pròxims dies i permetran millorar un dels principals accessos del municipi. En paral·lel, el segon projecte preveu intervencions en una trentena de vials repartits entre el Canà, les Cases i el Canà Platja, amb una actuació global que supera els 390.000 euros. Actualment, esta segona fase es troba en tràmits d'aprovació inicial i un cop completats els procediments administratius, es preveu licitar les obres. Mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques, els plats forts del Renaixement de Tortosa. La programació supera les 500 activitats i combina espectacles, patrimoni i innovació. Entre les principals novetats destaquen els viatges històrico-artístics, amb visites teatralitzades a espais com el Castell de la Suda o els Reials Col·legis. També s'incorporen propostes tecnològiques, com el videomapatge a les muralles i espais audiovisuals immersius. La ciutat acollirà espectacles de circ, foc i teatre amb companyies internacionals. L'oferta es complementarà amb espais gastronòmics. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Freginals, 40 a Batea i 41 graus a Móra la Nova i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
8: The roof!

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahí i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Demanen 25 anys de presó per matar un home d'una pallissa en una finca de Tortosa i per llençar-lo després al riu Ebre al març del 2024. Segons el relat del Ministeri Públic, un dels processats havia organitzat una partida de cartes on van participar diverses persones, entre elles la víctima i l'altre acusat. Pocs dies després, es va localitzar el cadàver en un estat avançat de putrefacció al riu. Ahir dilluns es va constituir el jurat popular que es jutjarà a l'Audiència de Tarragona. El fiscal considera que són autors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i els reclama 90.000 euros d'indemnització. El Canà inicia les obres del Camí del Virol i prepara l'asfaltatge de 29 carrers i camins més. Les actuacions formen part del pla de millora de la xarxa viària que impulsa el consistori amb l'objectiu de modernitzar carrers i camins tant del nucli urbà com de les zones més perifèriques del terme. Les obres del Camí de Virol, adjudicades per més de 270.000 euros, s'allargaran durant els pròxims dies i permetran millorar un dels principals accessos del municipi. En paral·lel, el segon projecte preveu intervencions en una trentena de vials repartits entre el Canà, les Cases i el Canà Platja, amb una actuació global que supera els 390.000 euros. Actualment, esta segona fase es troba en tràmits d'aprovació inicial i un cop completats els procediments administratius, es preveu licitar les obres. Mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques, els plats forts del Renaixement de Tortosa. La programació supera les 500 activitats i combina espectacles, patrimoni i innovació. Entre les principals novetats destaquen els viatges històrico-artístics, amb visites teatralitzades a espais com el Castell de la Suda o els Reials Col·legis. També s'incorporen propostes tecnològiques, com el videomapatge a les muralles i espais audiovisuals immersius. La ciutat acollirà espectacles de circ, foc i teatre amb companyies internacionals. L'oferta es complementarà amb espais gastronòmics. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Freginals, 40 a Batea i 41 graus a Móra la Nova i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
8: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
7: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
9: Imagina Ràdio.
10: You're way too beautiful, girl.
9: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat inclouen les aportacions addicionals per cobrir les pèrdues dels centres hospitalaris municipals de Tortosa, la Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Són més de 350.000 euros del centre sociosanitari i més de 380.000 euros de la clínica. Els comptes de 2025 es van haver de tancar en negatiu el passat dilluns, però l'alcaldessa Mar Lleixà ha reivindicat que, tot i que l'aprovació dels pressupostos ha arribat uns dies tard, es demostra que la feina estava feta. Segons ha dit, hi ha hagut menys soroll, més acció i que es demostra amb els acords. Lleixà també ha recordat que continuen les converses per poder fer la integració d'aquests dos hospitals municipals a l'empresa pública Salut Terres de l'Ebre. La Ràpita presenta el seu model de gestió turística en una jornada sobre governança de destinacions organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El municipi va exposar l'experiència de col·laboració entre l'administració pública i el sector privat amb iniciatives impulsades conjuntament amb l'Estació Nàutica i el Col·lectiu de Cuina. Un dels exemples és la plataforma enlaràpita.com, que durant el 2025 va superar les 4.500 reserves directes i el milió d'impactes de promoció digital. Este model també ha despertat l'interès d'altres destinacions i consolida la Ràpita com un referent en governança turística compartida. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt elevades. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Freginals, 40 a Batea i 41 graus a Móra la Nova i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon dia!
1: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
8: Imagina Ràdio.

0: happened. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to...
1: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat inclouen les aportacions addicionals per cobrir les pèrdues dels centres hospitalaris municipals de Tortosa, la Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Són més de 350.000 euros del centre sociosanitari i més de 380.000 euros de la clínica. Els comptes de 2025 es van haver de tancar en negatiu el passat dilluns, però l'alcaldessa Mar Lleixà ha reivindicat que, tot i que l'aprovació dels pressupostos ha arribat uns dies tard, es demostra que la feina estava feta. Segons ha dit, hi ha hagut menys soroll, més acció i que es demostra amb els acords. Lleixà també ha recordat que continuen les converses per poder fer la integració d'aquests dos hospitals municipals a l'empresa pública Salut Terres de l'Ebre. La Ràpita presenta el seu model de gestió turística en una jornada sobre governança de destinacions organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El municipi va exposar l'experiència de col·laboració entre l'administració pública i el sector privat amb iniciatives impulsades conjuntament amb l'Estació Nàutica i el Col·lectiu de Cuina. Un dels exemples és la plataforma enlaràpita.com, que durant el 2025 va superar les 4.500 reserves directes i el milió d'impactes de promoció digital. Este model també ha despertat l'interès d'altres destinacions i consolida la Ràpita com un referent en governança turística compartida. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt elevades. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Freginals, 40 a Batea i 41 graus a Móra la Nova i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
3: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Demanen 25 anys de presó per matar un home d'una pallissa en una finca de Tortosa i per llençar-lo després al riu Ebre al març del 2024. Segons el relat del Ministeri Públic, un dels processats havia organitzat una partida de cartes on van participar diverses persones, entre elles la víctima i l'altre acusat. Pocs dies després, es va localitzar el cadàver amb un estat avançat de putrefacció al riu. Ahir dilluns es va constituir el jurat popular que es jutjarà a l'Audiència de Tarragona. El fiscal considera que són autors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i els reclama 90.000 euros d'indemnització. Alcanà inicia les obres del Camí del Virol i prepara l'asfaltatge de 29 carrers i camins més. Les actuacions formen part del pla de millora de la xarxa viària que impulsa el consistori amb l'objectiu de modernitzar carrers i camins tant del nucli urbà com de les zones més perifèriques del terme. Les obres del Camí de Virol, adjudicades per més de 270.000 euros, s'allargaran durant els pròxims dies i permetran millorar un dels principals accessos del municipi. En paral·lel, el segon projecte preveu intervencions en una trentena de vials repartits entre Alcanà, les Cases i Alcanà Platja, amb una actuació global que supera els 390.000 euros. Actualment, esta segona fase es troba en tràmits d'aprovació inicial i un cop completats els procediments administratius es preveu licitar les obres. Mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques, els plats forts del Renaixement de Tortosa. La programació supera les 500 activitats i combina espectacles, patrimoni i innovació. Entre les principals novetats destaquen els viatges històrico-artístics amb visites teatralitzades a espais com el Castell de la Suda o els Reials Col·legis. També s'incorporen propostes tecnològiques com el videomapatge a les muralles i espais audiovisuals immersius. La ciutat acollirà espectacles de circ, foc i teatre amb companyies internacionals. L'oferta es complementarà amb espais gastronòmics. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Freginals, 40 a Batea i 41 graus a Móra la Nova i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
7: Imagina Ràdio.
8: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Demanen 25 anys de presó per matar un home d'una pallissa en una finca de Tortosa i per llençar-lo després al riu Ebre al març del 2024. Segons el relat del Ministeri Públic, un dels processats havia organitzat una partida de cartes on van participar diverses persones, entre elles la víctima i l'altre acusat. Pocs dies després, es va localitzar el cadàver en un estat avançat de putrefacció al riu. Ahir dilluns es va constituir el jurat popular que es jutjarà a l'Audiència de Tarragona. El fiscal considera que són autors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i els reclama 90.000 euros d'indemnització. Alcanar inicia les obres del Camí del Virol i prepara l'asfaltatge de 29 carrers i camins més. Les actuacions formen part del pla de millora de la xarxa viària que impulsa el consistori amb l'objectiu de modernitzar carrers i camins tant del nucli urbà com de les zones més perifèriques del terme. Les obres del Camí de Virol, adjudicades per més de 270.000 euros, s'allargaran durant els pròxims dies i permetran millorar un dels principals accessos del municipi. En paral·lel, el segon projecte preveu intervencions en una trentena de vials repartits entre Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, amb una actuació global que supera els 390.000 euros. Actualment, esta segona fase es troba en tràmits d'aprovació inicial i un cop completats els procediments administratius, es preveu licitar les obres. Mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques, els plats forts del Renaixement de Tortosa. La programació supera les 500 activitats i combina espectacles, patrimoni i innovació. Entre les principals novetats destaquen els viatges històrico-artístics, amb visites teatralitzades a espais com el Castell de la Suda o els Reials Col·legis. També s'incorporen propostes tecnològiques, com el videomapatge a les muralles i espais audiovisuals immersius. La ciutat acollirà espectacles de circ, foc i teatre amb companyies internacionals. L'oferta es complementarà amb espais gastronòmics. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel plenament assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor continua elevant les temperatures. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Freginals, 40 a Batea i 41 graus a Móra la Nova i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
8: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
9: La millor música
8: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat inclouen les aportacions addicionals per cobrir les pèrdues dels centres hospitalaris municipals de Tortosa, la Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Són més de 350.000 euros del centre sociosanitari i més de 380.000 euros de la clínica. Els comptes de 2025 es van haver de tancar en negatiu el passat dilluns, però l'alcaldessa Mar Lleixà ha reivindicat que, tot i que l'aprovació dels pressupostos ha arribat uns dies tard, es demostra que la feina estava feta. Segons ha dit, hi ha hagut menys soroll, més acció i que es demostra amb els acords. Lleixà també ha recordat que continuen les converses per poder fer la integració d'aquests dos hospitals municipals a l'empresa pública Salut Terres de l'Ebre. La Ràpita presenta el seu model de gestió turística en una jornada sobre governança de destinacions organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El municipi va exposar l'experiència de col·laboració entre l'administració pública i el sector privat amb iniciatives impulsades conjuntament amb l'Estació Nàutica i el Col·lectiu de Cuina. Un dels exemples és la plataforma enlaràpita.com, que durant el 2025 va superar les 4.500 reserves directes i el milió d'impactes de promoció digital. Este model també ha despertat l'interès d'altres destinacions i consolida la Ràpita com un referent en governança turística compartida. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè, tot i l'aparició de bandes de núvols alts durant la tarda. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatxini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els pressupostos de la Generalitat inclouen les aportacions addicionals per cobrir les pèrdues dels centres hospitalaris municipals de Tortosa, la Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Són més de 350.000 euros del centre sociosanitari i més de 380.000 euros de la clínica. Els comptes de 2025 es van haver de tancar en negatiu el passat dilluns, però l'alcaldessa Mar Lleixà ha reivindicat que, tot i que l'aprovació dels pressupostos ha arribat uns dies tard, es demostra que la feina estava feta. Segons ha dit, hi ha hagut menys soroll, més acció i que es demostra amb els acords. Lleixà també ha recordat que continuen les converses per poder fer la integració d'aquests dos hospitals municipals a l'empresa pública Salut Terres de l'Ebre. La Ràpita presenta el seu model de gestió turística en una jornada sobre governança de destinacions organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El municipi va exposar l'experiència de col·laboració entre l'administració pública i el sector privat amb iniciatives impulsades conjuntament amb l'Estació Nàutica i el Col·lectiu de Cuina. Un dels exemples és la plataforma enlaràpita.com, que durant el 2025 va superar les 4.500 reserves directes i el milió d'impactes de promoció digital. Este model també ha despertat l'interès d'altres destinacions i consolida la Ràpita com un referent en governança turística compartida. I en agenda, Gandesa continua amb les activitats per dinamitzar l'estiu, amb cultura, esport, festa i gastronomia. Prop d'una trentena de propostes omplin els mesos de juliol i agost amb el programa Activa't amb nosaltres. Entre les activitats hi haurà la Festa de les Paelles, el Gran Prix Gandesà o la Trobada Gegantera. A més, enguany la programació incorporarà un cicle d'activitats dedicades a l'eclipsi solar del 12 d'agost amb conferències, tallers, observacions i la inauguració del nou rellotge analemàtic. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè, tot i l'aparició de bandes de núvols alts durant la tarda. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui.
3: I ara estem tu, passar la vida amb tu.
2: Imagina Ràdio.
4: La millor música
2: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova podria estar operativa a finals de 2028 si la candidatura liderada per l'Estat supera la convocatòria europea prevista per a este juliol. Segons han explicat fonts de l'executiu de Salvador Illa, les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees del polígon del Molló i estarien connectades a la subestació elèctrica dels Aubals amb una capacitat inicial de 55 megawatts, ampliable fins als 125. Tanmateix, el consum d'aigua seria proper a zero gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Els alcaldes troben pit que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total, s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. El Consell Comarcal del Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades durant el mes de juliol. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixen i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè, tot i l'aparició de bandes de núvols alts durant la tarda. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.

0: Cançó d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.
3: Hey, I'm gonna see the top of the heart, say I'm champion, love.

0: i èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja han vist el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
6: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
6: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova podria estar operativa a finals de 2028 si la candidatura liderada per l'Estat supera la convocatòria europea prevista per a este juliol. Segons han explicat fonts de l'executiu de Salvador Illa, les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees del polígon del Molló i estarien connectades a la subestació elèctrica dels Aubals amb una capacitat inicial de 55 megawatts, ampliable fins als 125. Tanmateix, el consum d'aigua seria proper a zero gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Els alcaldes troben pit que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total, s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. El Consell Comarcal del Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades durant el mes de juliol. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixen i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè, tot i l'aparició de bandes de núvols alts durant la tarda. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova podria estar operativa a finals de 2028 si la candidatura liderada per l'Estat supera la convocatòria europea prevista per a este juliol. Segons han explicat fonts de l'executiu de Salvador Illa, les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees del polígon del Molló i estarien connectades a la subestació elèctrica dels Aubals amb una capacitat inicial de 55 megawatts, ampliable fins als 125. Tanmateix, el consum d'aigua seria proper a zero gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Els alcaldes troben pit que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. Amposta reforça l'oferta d'estiu amb més de 1.000 places de lleure per a xiquets i xiquetes. En total, s'han programat 22 projectes que ofereixen 1.097 places amb una inversió municipal de 75.000 euros. El programa reserva 234 places per a infants en situació de vulnerabilitat, finança 600 hores de suport especialitzat per facilitar la participació de xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i, a més, es manté la col·laboració amb APASA per promoure activitats inclusives. Segons el consistori, l'objectiu és garantir un lleure educatiu accessible i de qualitat per a totes les famílies. El Consell Comarcal del Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades durant el mes de juliol. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixen i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel assolellat i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres tindrem un cel serè, tot i l'aparició de bandes de núvols alts durant la tarda. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Radio.

portar per la calor del sol i un glob amb gust de sal i una camisa que va perdent volum.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Ara per fi estem sols.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se